0: buenos días. Varios mensajes hoy sobre un mundo...
1: Música para violín y piano en Radio Clásica.
2: 180 grados, estás en Radio 3.
3: Vamos a comentarlo aquí en Radio 5 por la...
4: ¿Ya tienes RN Audio en la tele?
5: Entrando emociones.
6: Diario de educación emocional.
4: Ponte RN Audio en tu tele.
7: He tenido miedo de morir.
8: ¿Cómo es vivir y morir en Gaza?
4: Descarga la aplicación de RN Audio en tu televisión conectada.
9: Y tu realismo mágico.
4: Y disfruta de la radio en directo y de la oferta más completa de podcast.
10: Así somos, así somos.
11: Hay de todo, ¿vale?
4: RN Audio en tu tele.
12: Las 9, las 8 en Canarias.
13: Radio Nacional de España. Noticias.
12: ¿Qué tal? Buenos días. Se cumplen 30 días desde la entrada masiva de migrantes a Ceuta y el gobierno que intenta agilizar el proceso de identificación de los migrantes como paso previo y necesario para decidir sobre su ubicación y destino. Para ello, Rosana Cuervo, buenos días, ha pedido ayuda a la Unión Europea.
14: Sí, ayuda a través de Frontex, la Agencia Europea de Fronteras y Costas, y también de Europol. Este apoyo es necesario para avanzar en el triaje y en la afiliación de las personas migrantes que se han quedado en Ceuta de forma irregular. La carta la firma el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y es una respuesta al ofrecimiento que ya hizo Bruselas el pasado 21 de agosto. Ahora España pide que se refuerce el dispositivo para tramitar los expedientes de cada una de las personas que siguen en la ciudad autónoma. También pide a Frontex un refuerzo de la vigilancia marítima en aguas próximas a Ceuta y que proporcione imágenes de satélite de la frontera con Marruecos.
12: Gracias, Rosana. Por cierto que ayer en Ceuta se vivió por cuarto día consecutivo cientos de vecinos que volvieron a salir a la calle mientras reclaman medidas al gobierno central. Mientras, como les contamos en la playa del trampolín, esa imagen, la imagen que sigue siendo a esta hora la de la tranquilidad, nos vamos hasta allí donde está nuestro compañero Esqui Macías. Esqui, buenos días.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, en la playa del trampolín, absoluta normalidad. Los primeros rayos de sol comienzan a calentar a los cientos de migrantes que permanecen en este punto donde se mantiene el mayor asentamiento de la ciudad autónoma. Es una de las dos realidades que conviven en Ceuta. La otra corresponde a los vecinos que siguen mostrando su malestar. Ayer volvieron a salir a las calles en manifestación. Lo hicieron de una manera más pacífica y no hubo que lamentar incidentes.
16: Necesitamos ayuda de afuera. Por favor, le pido mucha ayuda. Y que el gobierno haga algo. Muy mala, hijo, muy mala. Aquí no levantamos cabeza, vamos, por nada del mundo.
15: Para hoy, de momento, no hay previstas movilizaciones, aunque no se descarta que a medida que avance la jornada, al igual que en los días anteriores, los vecinos vuelvan a organizarse para llevar a cabo otra manifestación por la tarde.
12: Gracias, Esqui Macías, desde la ciudad autónoma. Por cierto, que este sábado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, inaugura el nuevo curso político. Lo va a hacer a las 12 del mediodía en un acto en el municipio Cerdedo Cotobade, en Pontevedra, junto al líder del PP en la región y al presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda. Un acto que va a estar marcado por las críticas de los populares a la gestión de la crisis de Ceuta por parte del gobierno central y con la exigencia de que se expulse a todos los migrantes, incluidos los menores. Último fin de semana de agosto, muchos y muchas vuelven este fin de semana a casa apurando las vacaciones. Mucha actividad va a haber en estaciones de tren, aeropuertos, carreteras. La DGT prevé casi 7 millones de desplazamientos, operación retorno activada desde ayer y hasta la medianoche del lunes. En el caso de los aeropuertos, Aena prevé más de 29.500 vuelos entre salidas y llegadas en los aeropuertos españoles hasta el próximo lunes. Y vamos a mirar al exterior, a Nepal, donde la cifra de fallecidos por la riada que arrasó el distrito de Rasugua supera ya las 600 personas, mientras dos españoles siguen desaparecidos después de que uno de los que estaban en paradero desconocido haya sido rescatado con vida. Ese es el último balance que aporta el gobierno nepalí, Javier Jiménez, pero falta la confirmación por parte de exteriores.
17: Sí, es una información trasladada por la Junta de Turismo de Nepal en ese país. Las cifras actualizadas este sábado sitúan los fallecidos en 626 junto a más de 2.400 desaparecidos. Al otro lado de la frontera, en el condado tibetano de Girion, son 7 los muertos trasladados por China, junto a 554 personas sin localizar. Desde el gobierno de Katmandú niegan la necesidad de ayuda en labores de rescate y búsqueda, aunque sí en tareas más específicas como análisis genético y exploración subterránea.
12: Y una cosa más, Donald Trump asegura que Washington tendrá el control mayoritario de reservas de petróleo venezolano. Estados Unidos anuncia así su participación en la explotación de dichas reservas, Álvaro Alcaide, una de las mayores del mundo.
5: Así es, el pacto contempla el desarrollo de 17 campos petrolíferos, una inversión de más de 100.000 millones de dólares y una mayor participación de empresas privadas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado el acuerdo y lo ha calificado de histórico, esperando así que la producción remonte tras años en ascenso. Sin embargo, el acuerdo podría enfrentarse a obstáculos legales, ya que la Constitución venezolana reserva al Estado el control de las actividades de la industria petrolera.
12: Gracias, Álvaro. Es todo. Sigan informados en esta sintonía o también en la web en rtv.es.
13: Radio 5. Cataluña.
9: Bon dia. Declaració d'intencions del president de la Generalitat, Salvador Illa, que assegura que complirà amb tots els compromisos adquirits en matèria econòmica, d'educació o habitatge, entre d'altres, malgrat el soroll intens i els atacs constants a Catalunya.
11: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
9: Aquest dissabte, segona jornada de treball de tot l'executiu al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera. Escoltarem també l'oposició, que posa en dubte aquest compromís, i contratemps per alguns veïns del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, que no podran tornar a casa seva fins a principis de l'any vinent. Ho ampliem tot seguit abans. Previsió meteorològica, emet Jordi Oriós. Bon dia.
18: Bon dia. Avui a Catalunya s'espera temps estable, serà així durant tot el cap de setmana, i avui en general cel clar, excepte intervals de núvols alts a l'extrem oriental i núvols d'evolució a la cara nord del Pirineu a la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens a l'interior baixen lleugerament al litoral central i sense canvis a la resta. Avui s'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 31 a Barcelona i Tarragona. Les temperatures durant el cap de setmana pujaran en punts de l'interior, baixaran lleugerament al litoral de Tarragona i pujaran lleugerament al de Barcelona. Pel que fa al vent, avui fluix de component nord al litoral i variable a la resta a primeres hores, tendint a bufar del sud-est al litoral i prelitoral i de l'oest a l'interior a partir del migdia. És una informació d'Emet.
9: El govern de la Generalitat es reuneix avui per segon dia consecutiu al monestir de les Avellanes, d'Os de Balaguer a la Noguera, unes jornades de treball en el marc de l'inici de curs polític, on el president Salvador Illa ha signat un protocol amb les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per impulsar per primera vegada una gestió coordinada dels boscos que permeti reduir considerablement el nombre d'incendis. Helena Pérez, bon dia.
19: Bon dia, sí, reduir la xacra dels incendis i també l'impacte del canvi climàtic, i per fer-ho la prioritat del futur conveni serà gestionar els boscos de forma conjunta entre totes les administracions. Salvador Illa.
11: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
19: El protocol fixa un termini màxim de 6 mesos per signar el conveni de cooperació institucional on es concretaran les inversions i els mecanismes per executar-lo. De moment sabem que tindrà 8 eixos d'actuació, entre ells la protecció de tots els municipis a nivell tècnic i econòmic, el manteniment de franges per tallar la continuïtat dels incendis, un sistema unificat de dades compartides en temps real o protocols immediats de restauració per a les zones afectades. El president Illa ha volgut deixar clar també que el negacionisme climàtic mata.
11: El negacionisme científic posa en risc les nostres vides. Catalunya és terra de ciència. Som un país, som un govern que protegim, promovem i ens regim i prenem decisions en base a la ciència.
19: El govern ha anunciat també que triplicarà la gestió dels seus boscos, que sumen gairebé 93.000 hectàrees, passant a administrar 600 hectàrees aquest any, a 2.000 al 2029. Des del gener fins al 16 d'agost s'han cremat a Catalunya gairebé 4.800 hectàrees, una superfície equivalent a uns 6.700 camps de futbol.
9: I conegut el full de ruta del govern i, per tant, les seves prioritats per aquest nou curs polític, els comuns titllen l'estiu de Salvador Illa de poc fructífer, amb moltes carpetes abandonades i amb molta feina pendent. David Cid, portaveu parlamentari dels comuns en plaça Illa, a parla menys i actua més.
20: Té tota la feina pendent per resoldre el conflicte educatiu, amb energies renovables. Catalunya no s'enlaira en el desplegament de les energies renovables i, evidentment, és un govern que té feina per fer també en matèria de garantir l'accés al dret a l'habitatge.
9: Des de Junts critiquen també la inacció del govern i l'acusen de desballestar Catalunya. En paraules de Mònica Salés, presidenta parlamentària dels independentistes, la societat està cansada de tanta propaganda.
21: En infraestructures patim col·lapse, des de Rodalies fins a l'AP7. Començarem el curs amb una nova vaga, el català retrocedeix, accedir a l'habitatge cada vegada és més difícil, tenim uns serveis públics altament tensionats i patim una asfíxia premeditada des d'un punt de vista financer, però també des d'un punt de vista de les infraestructures.
9: I encara un apunt més, perquè Junts reclama que s'investigui si es van donar instruccions per ocultar les estelades durant el partit de futbol del Barça Atlètic de Bilbao d'aquest dijous al Camp Nou. La crisi provocada per les obres de la línia 9 del metro s'allarga. En alguns veïns del barri de Sant Gervasi, la Bona Nova, que van ser desallotjats per l'esvoranc, trigaran encara uns mesos més a poder recuperar la normalitat. Cristina Martín.
0: Ha passat l'estiu i els operaris continuen treballant a la zona on es va produir l'esvoranc. Aquestes tasques s'allargaran i impediran que un total de 18 famílies pugui tornar a casa aquest any. Corresponen a les finques dels carrers Teodora la Madrid número 3 i Rubinstein número 2 i 4. Pilar Díaz, delegada del govern a Barcelona.
1: Hauran d'esperar alguns mesos. Primer, per un tema de seguretat, després per poder finalitzar aquestes feines de consolidació del terreny i també per poder posar la tuneladora en marxa.
0: Els veïns afectats representen un 20% de tots els pisos que es van haver de desallotjar. Un bloc de pisos que sí que podrà tornar abans serà el del carrer Teodora la Madrid número 5. Ho podran fer en unes 5 o 6 setmanes. La resta de les finques que es van desallotjar a principis de juliol han pogut anar tornant durant l'estiu.
9: I també us expliquem que des d'aquest dissabte s'ha normalitzat el servei de la línia 1 de Metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després d'un mes i mig d'obres. Unes actuacions que han servit per renovar gairebé 2 quilòmetres de via, la senyalització d'alguns trams i també substituir part de la catenària. L'objectiu és reduir el nombre d'incidències i també les vibracions i que el passatge pugui recuperar confort i fiabilitat en aquesta línia. Transports Metropolitans de Barcelona ha invertit 11 milions i mig d'euros. I a les acaballes del mes d'agost, tornar a casa després de les vacances és la realitat per a molts. Aquest divendres l'aeroport del Prat va operar més de 1.140 vols al dia amb més tràfic de tot el cap de setmana i també dilluns. Per avui s'esperen poc més d'un miler d'operacions. Això suposa 2 punts menys que l'any passat en aquest mateix període. Aquest estiu l'aeroport ha assolit una xifra rècord amb 61 destinacions intercontinentals. Amèrica en concentra 26 i l'Àfrica 18.
22: Anem al Japó i fem escala a Xina.
23: Bueno, estem a Nova York i ja hem fet les vacances i hem pogut agafar uns dies abans de començar a treballar.
24: Nos vamos a Estados Unidos y a México.
9: Moviments també a les estacions de tren. Renfe ha habilitat prop de 100.000 places d'alta velocitat amb origen o destí Catalunya i atenció també aquest dissabte a les carreteres catalanes. I continua la vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona i ja són 3 mesos d'aturada indefinida. Els treballadors reclamen més reconeixement professional i mesures per millorar la conciliació. Laura Hurtado.
25: Fa 3 mesos que el personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona manté la aturada indefinida. Dimecres que ve es reuniran per decidir el nou calendari i format de les mobilitzacions. Demanen equiparació amb la resta del personal municipal, compensacions econòmiques pels torns horaris i mesures per millorar la conciliació. Felip Artero, delegat de la CGT.
26: Mantenim les mobilitzacions, mantenim la vaga indefinida perquè fem una crida a l'administració a que se segui i reflexioni, o sigui que baixi el seu nivell d'imposicions perquè realment són inacceptables.
25: El sindicat confia que es puguin reprendre les negociacions en les pròximes setmanes, tot i que assegura que les converses amb l'Ajuntament es troben enrocades.
9: En esports, l'Espanyol visita el camp de la Reial Societat. El primer partit de Lliga, lluny de Cornellà al Prat, serà a les 7 de la tarda. Competició d'una banda i de l'altra, darrers compassos del mercat d'estiu que acaba dilluns. El tècnic Manolo González no tanca la porta a possibles novetats, tot i que està satisfet amb la plantilla.
27: L'any que estic potser pues més content amb la plantilla, amb com s'ha treballat, perquè al final s'ha treballat d'una manera conjunta, dels objectius dels jugadors s'ha parlat tots, han vingut jugadors que hem consensuat amb direcció esportiva i cos tècnic.
9: No hi serà l'últim reforç Brian Zaragoza, tampoc els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc Leandro Cabrera complint l'últim partit de sanció. El torn del Barça serà dilluns contra el Rayo Vallecano. A segona divisió, Sabadell Almeria estrena dels arlequinats a la nova Creu Alta aquesta tarda a les 5 i Girona Les Palmes a 9:45 de la nit. I arrenca també la Lliga Femenina. L'Espanyol visita el camp de l'Eibar a les 5 de la tarda. Demà torn del Badalona i de les vigents campiones al Barça. I en motor, Gran Premi de Motociclisme de l'Aragó a les 3 de la tarda serà la cursa a l'esprint i en ciclisme, 8a etapa de la Vuelta amb un recorregut de 170 quilòmetres entre Puçol i Xeraco. I primera jornada de l'Aquelarre de Cervera, que s'allarga fins diumenge, l'esoterisme és el principal atractiu que converteix la capital de la Segarra en una cita ineludible per aquest cap de setmana. El mil·lenari de Cervera serà el fil conductor de l'edició d'enguany i ja en són 49. Anit ja van començar a cremar els primers quilos de pólvora i s'espera que durant el cap de setmana en siguin més de 450. Que collons Miami, ni que Florida Beach. Concert de l'Ax en Busto a la Festa Major de Juneda a les Garrigues serà a partir de les 8 del vespre a la pista Parc Alegria. La banda del Vendrell continua de gira celebrant els seus 40 anys sobre els escenaris. Va ser un 30 d'agost del 1986 quan la formació liderada per Pemi Fortuny es va donar a conèixer i ara són un dels grans dels grups fonamentals del rock català. Aquesta nit repassaran algun dels seus himnes i tornaran a cohesionar diverses generacions. Amb l'Ax en Busto ens acomiadem, ja ho saben, que passin un molt bon dissabte.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Cap de setmana d'operació tornada. L'agost continua sent el mes per excel·lència per fer vacances, tot i que cada vegada tenim més a la desestacionalització. Sigui com sigui, aquest és un cap de setmana de molt moviment de persones i maletes als aeroports, estacions de tren i autobús i també a les carreteres. Al Prat avui hi ha previstes més d'un miler d'operacions, demà igual, i dilluns, últim dia del mes, encara més de 1.100. Per la seva banda, Renfe ha ampliat el nombre de places aquest cap de setmana. Més d'1.100.000 bitllets s'han posat a la venda, tant a la alta velocitat com en els trens de llarga i mitjana distància. La nostra companya Laura Zurriaga és a Sants.
2: L'estació de Sants viu un dels caps de setmana de major afluència de tot l'any entre aquelles persones que tornen de les vacances i les que les enceten.
3: Tengo muchas ganas ya de arrancar, de conocer la ciudad.
4: Bueno, hoy termino las vacaciones y ahora pues lo afrontan mal.
5: Mal, porque el lunes ya has vuelto a la realidad.
6: Y no tengo ganas, claro, de volver al trabajo.
2: De divendres fins dilluns, Adif ha programat 471 moviments ferroviaris i Renfe ha habilitat 92.000 places a Catalunya.
0: El Servei Català de Trànsit no ha posat en marxa cap operació especial de tornada de les vacances d'agost, com sí que ha fet la DGT. Situació a aquesta hora, la xarxa viària catalana, Mireia Camats.
7: Hola, bon dia. A hores d'ara hi ha alguns problemes de la xarxa viària catalana. A l'autopista T7 i a l'Antitud, a Aiguaviva, en sentit la Jonquera, per un accident que ja no talla cap carril. A la mateixa autopista AP7 i a trams de l'Antitud, de Montornès, a la Roca del Vallès, en sentit nord. A la mateixa AP7 i a l'Antitud, entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, en sentit Tarragona, per un accident que ja no talla cap carril. A l'AP2 hi ha retencions de l'Espluga de Francolí a Montblanc, en sentit Montblanc. A la Nacional 340 hi ha retencions al Vendrell, en sentit sud. A la C60 hi ha Quart Juntona, en sentit Mataró. A la C32 hi ha l'Antitud i aturades de Cabrera de Mar a Mataró, en sentit nord. La Nacional 2 va carregada a la Jonquera, en sentit França. A la Pota Nord, a la B20 i a Quart de Tiana, a l'Ella, en sentit Mataró. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona, en sentit sud. A la C35 hi ha retencions a Llagostera, en sentit Platja d'Aro. A la C65 hi ha retencions a Llagostera, a Santa Cristina d'Aro, en sentit Platja d'Aro, per un accident que hi ha hagut, però que ja no talla cap carril. A la C31 hi ha retencions de Montràs a Palafrugell. A la Nacional 260 hi ha Collençà, en sentit nord. I a la Nacional 145 hi ha retencions a les Valls de Valira, en sentit Andorra, en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: I encara pel que fa a la mobilitat, avui s'ha normalitzat el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Plaça de Sants i la Florida, a l'Hospitalet. El servei ha estat interromput des de mitjans de juliol a causa de les obres de renovació de la via i la senyalització entre Santa Eulàlia i Mercat Nou. També s'ha substituït la catenària del taller centenari de Santa Eulàlia. Unes obres que hauran de millorar la fiabilitat de la línia i reduir les incidències. Cristina Martín.
8: S'han renovat completament més de 2 quilòmetres de vies entre les parades de Santa Eulàlia i Mercat Nou, a la frontera entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. S'ha incorporat formigó, que dona més estabilitat als combois i més comoditat per als usuaris. Tot això permet reduir les incidències a la línia vermella, que és la que mou més viatgers de tot Barcelona. David Prat és el director del metro.
9: També menys manteniment, i això és molt important, perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei i la franja de manteniment a la nit és molt petita. Per tant, hem de tenir infraestructures que facin que el manteniment sigui molt ràpid, perquè si no, doncs, no tenim quasi temps de fer manteniment. No?
8: Aquestes obres han afectat especialment els veïns de l'Hospitalet, que s'han quedat sense connexió amb metro des de la parada de la Florida.
0: I és interessant també pel temps. Cap de setmana d'estabilitat, no s'esperen precipitacions. Jordi Oriós.
10: Bona tarda. Avui a Catalunya, temps estable, amb predomini del sol i del cel clar, excepte intervals de núvols alts a l'extrem oriental i núvols d'evolució a la cara nord del Pirineu durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens cap a l'interior baixen una mica al litoral central i no canvien a la resta. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Lleida, 32 a Girona, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà del sud-est al litoral i al prelitoral i de l'oest a l'interior. Demà s'espera cel clar, excepte intervals de núvols baixos a l'extrem sud al matí i núvols d'evolució a la cara nord del Pirineu a la tarda. Pel que fa a les temperatures, en ascens, excepte al terç sud, en variaran poc. Demà s'esperen màximes de 35 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa a les mínimes, no baixaran dels 23 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 19 a Girona i Lleida. Demà, vent fluix variable al matí, tendint al migdia a bufar de component sud amb intervals moderats a la tarda. És una informació de Emet.
0: Amb l'Albert Bacàs als comandaments tècnics, el Jaume Bernet a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Ho destacàvem en començar cap de setmana d'operació tornada amb molt moviment de persones i maletes als aeroports, estacions de tren i d'autobús i també a les carreteres. Al Prat avui hi ha previstes més d'un milió d'operacions. Per la seva banda, Renfe ha ampliat el nombre de places aquest cap de setmana. Més d'1.100.000 bitllets s'han posat a la venda tant a l'alta velocitat com en els trens de llarga i mitjana distància. La nostra companya Laura Zurria, que és a Sants, ja l'hem sentit abans. Què t'hi has trobat, Laura? Molt de moviment?
2: Aquí a l'estació de Sants, matí de moltíssim moviment, moltes persones enceten avui les vacances d'estiu.
3: Tengo muchas ganas ya de arrancar, de conocer la ciudad. Me siento muy cansada ahora, pero bueno, fue un viaje largo.
11: Ara començo, vaig amb la meva parella a Madrid, anem a veure The Weeknd i res, a passar el cap de setmana.
12: Making my way to Figueres. Because I'm going to stay there for a few days and then I'm going to France.
2: A d'altres els tocarà reprendre rutines.
4: Pues hoy termino las vacaciones y ahora pues lo afrontas mal, porque de venir todo maravilloso a volver a la rutina.
5: Mal, porque el lunes ya has vuelto a la realidad.
6: Pues terminamos y se lleva muy mal y no tengo gana, claro, de volver al trabajo.
2: 471 moviments ferroviaris de divendres a dilluns connectaran Barcelona amb altres ciutats espanyoles i europees. Renfe ha habilitat 92.000 places per donar resposta a un dels caps de setmana amb més demanda de tot l'any. S'esperen més de 4.400 operacions a l'aeroport del Prat, 100 més que l'any anterior. Molta precaució a les carreteres catalanes, perquè també s'espera un gran volum de trànsit, especialment a l'AP7 i a l'A7. Els vehicles de l'operació tornada se sumen als que tornen del Gran Premi de MotoGP a l'Aragó. La DGT ha desplegat un dispositiu especial per afavorir la circulació.
0: Gràcies, Laura. També ha tornat de vacances aquesta setmana al govern. El president de la Generalitat ha inaugurat avui el major parc solar de Catalunya. Es troba al Carràs, al Segrià. Durant la inauguració, amb la consellera Sílvia Paneque, el president Illa ha defensat el Pla d'Energies Renovables del Govern, el Plater, que tanta contestació està rebent al territori. El cap del govern reclama diàleg i consens, però diu que prendrà les decisions que s'hagin de prendre. A hores d'ara, Salvador Illa i la consellera de Salut, Olga Pané, inauguren el nou cap del Manà. Tot plegat després de la trobada que el govern ha fet al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera. Es tracta ja d'un clàssic de l'executiu Illa. Comença el curs polític fora de Palau. Llorenç Llop.
13: És la cinquena edició de l'anomenada trobada de govern, la primera a les comarques de Lleida. L'equip de govern de la Generalitat ha visitat aquest matí al Carràs el parc fotovoltaic més gran de Catalunya, que ha entrat en funcionament amb una potència de 300 megawatts. Està previst que el 2027 s'incorporin 100 megawatts més, que permetran emmagatzemar fins a 4 hores d'energia addicionals. La creació d'aquest parc ha permès duplicar la capacitat fotovoltaica del territori català. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestat que Catalunya ha de posar-se seriosa en matèria energètica i ha apel·lat al diàleg i al consens per escollir un 2% del territori per instal·lar energies renovables.
14: Que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics per poder dir aquí sí, aquí no.
13: Illa considera que aquest pla territorial sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica s'ha d'impulsar aviat perquè Catalunya no pot dependre de l'exterior.
14: Podem dependre de Rússia, podem dependre de països amb règims efectivament que no són democràtics, podem tenir dependència exterior en matèria energètica o podem apostar per l'autonomia energètica. Diu, home, hi podem? I tant que podem. Petroli no en tenim. Sol sí.
13: A més, Salvador Illa ha fet especial èmfasi en el projecte de futur que té el govern. L'objectiu és triplicar la potència energètica pel 2030 i multiplicar-la per 12 l'any 2050, fins a arribar als 60.000 megawatts. L'agenda institucional continua aquest matí. En aquests moments, l'equip de govern, encapçalat per Salvador Illa i la consellera de Salut, Olga Pané, inauguren el nou cap del municipi d'Almenar, al Segrià. Per la tarda, a partir de les 5, visitaran l'Ajuntament i les piscines de Preixens a la Noguera.
0: Doncs els comuns demanen la compareixença de la consellera de Salut per donar explicacions sobre les llistes d'espera als hospitals. El govern va acordar amb els comuns l'impuls d'un pla de reducció de les llistes d'espera amb l'objectiu de disminuir el temps d'accés a les proves, consultes i intervencions i de millorar l'eficiència i la capacitat de resposta del sistema sanitari. L'acord amb els comuns estableix que el temps mitjà d'espera no ha de superar els 67 dies. Ara els pacients esperen més de 100 dies per a una primera visita, segons denuncien els comuns. I una de les preocupacions del govern és la lluita contra els incendis. Per això, a la reunió 2 de Balaguer s'ha anunciat un acord amb les diputacions per fer una gestió coordinada dels boscos en plena emergència climàtica. I una bona gestió dels boscos vol dir prevenció i neteja. Els sotaboscos abandonats són un dels principals riscos d'incendi. En un pla de l'Alt Urgell, Aristot, han posat en marxa una iniciativa amb ponis d'una raça autòctona del País Basc per tal de netejar el sotabosc i prevenir aquests incendis. Els resultats són molt positius, Pepa Sant Genís.
15: Un ramat de 10 ponis de la raça basca Potoka en euskera Petit Cavall s'ha instal·lat aquest estiu al poble d'Aristot, al municipi del Pont de Bar a l'Alt Urgell, per reforçar la prevenció d'incendis mitjançant la silvopastura. Es tracta d'un pla pilot impulsat per la Fundació Miranda i un ramader de la localitat per netejar finques i sotaboscos abandonats. La Fundació Miranda gestiona més de 5.000 hectàrees a Catalunya a través d'acords de custòdia amb propietats privades i espais públics i té com a missió connectar cavalls, persones i natura per conservar el territori. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda.
16: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, que augmenta el risc d'incendis.
15: El ramader d'Aristot, Agustí Porta, que ja tenia experiència en vaques i ovelles, assegura que l'impacte del ramat d'aquests ponis al medi és molt més efectiu.
17: Tenim l'ecosistema i els boscos i els vorals del poble, que fa por. L'impacte que foten aquests cavalls, els potoques, és brutal, perquè jo tinc en vaques i ovelles i he fet coses similars, però no ho deixen tan net.
15: Els resultats en què s'han pogut recuperar finques i sotaboscos que portaven 30 anys sense cap mena de gestió ha satisfet els veïns del poble, que ja es plantegen també utilitzar aquest ramat de ponis per a la prevenció d'incendis.
0: I la platja de l'Estartit, al Baix Empordà, pateix una regressió costanera persistent que ha provocat un retrocés de la línia de la costa de fins a 40 metres des de mitjans del segle passat, segons l'Observatori de l'Estartit. Un problema crònic provocat tant pel canvi climàtic com per l'acció humana. Jaume Esteve.
18: La platja de l'Estartit fa anys que perd sorra per l'augment del nivell del mar, que ha pujat uns 10 centímetres en les darreres 3 dècades com a conseqüència del canvi climàtic. També influeix el fet que cada vegada hi arribin menys sediments. Josep Pasqual és observador meteorològic.
19: Hi ha pantans en els rius i, per tant, abans, quan hi havia una arribada, arribaven molts sediments, ara n'arriben molt pocs, i a més el canvi climàtic comporta canvis de vents, per exemple, la tramuntana cada vegada s'observa amb menys freqüència i menys intensitat, i això també afecta en els corrents marins, i tot plegat, doncs, la platja es veu perjudicada.
18: Per combatre aquesta erosió accentuada pels temporals de llevant, l'Ajuntament fa més de 10 anys que aposta per recuperar el sistema de dunes natural. Ho fa amb trampes i vegetació que ajuden a retenir la sorra i el sediment. Això també està contribuint a reduir l'entrada d'aigua marina als camps de la zona. Jordi Colomí és l'alcalde de Torroella de Montgrí.
20: Sembla ser que aquella salinització que avançava d'una forma brutal, doncs, els últims 15 o 20 anys, sembla que ha generat un alentiment important, i a veure si es produís una recuperació. Seria clau per l'agricultura i també pels aqüífers.
18: Segons Greenpeace, el 2050 el nivell del mar al litoral català podria pujar uns 26 centímetres. Per això defensa recuperar dunes i aiguamolls en lloc de limitar-se a substituir la sorra després de cada temporal.
1: Edició cap de setmana.
0: El tancament de botigues tradicionals als barris i l'aparició d'establiments que s'han posat de moda i amb gran demanda, com ara els negocis d'ungles, estan canviant la fesomia de les ciutats. Alguns ajuntaments, com el de Barcelona, es plantegen actuacions per tal de no perdre el patrimoni comercial i urbanístic. Laura Zurriaga.
2: Enmig de la transformació del teixit comercial a Barcelona, un grup de 4 joves ha inaugurat un quiosc dels d'abans, el Fred, a la Sagrada Família. Francesco Mori, fundador.
21: Al final todos tienen un buen recuerdo asociado a un kiosco. Sí, tenemos revistas de todo tipo, pero un montón de revistas de corazón, tenemos periódicos de todo tipo. Y dándole un poco más con esta vuelta con los cafés para que se convierta más en un punto de comunicación del barrio. De hecho, lo que he dicho, tenemos como una esquinita ahí en el kiosco y cuando salen del cole los chavales vienen ahí y empiezan a intercambiarse los cromos.
2: Una de cada 4 merceries ha baixat la persiana entre 2016 i 2024. Han tancat el 30% de les sabateries i de l'alimentació, peixateries i carnisseries minven en pro dels supermercats. Per contra, auge de gimnasos, emmagatzematge per compres en línia i centres d'estètica. Segons el cens, n'hi ha uns 2.000 a la capital catalana i, atenció, han crescut un 60% gràcies a la proliferació dels centres d'ungles. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya.
7: Les ungles també és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
9: Els serveis que impliquen presencialitat resisteixen millor a la competència del comerç en línia, assenyala el president de la Fundació Barcelona Comerç, Pròsper Puig.
22: Sí que hi ha una substitució del tipus d'oferta, però bueno, és una realitat que hem de combatre. Per tant, què es demana? Professionalitat, bàsicament, bon servei i bon producte. I això, jo crec que amb això som imbatibles.
9: A la ciutat hi ha prop de 62.000 locals comercials en actiu, un increment de 2,5 punts respecte al 2016.
0: I les que també estan guanyant punts i espai a la ciutat són les botigues de segona mà. Roba i complements són els articles més demanats, però l'oferta s'amplia, Maria Gómez.
23: El mercat de roba de segona mà ha guanyat adeptes i ha perdut prejudicis. Barcelona és una de les grans ciutats europees del sector i acumula prop d'un centenar d'establiments. Peces amb personalitat a un preu raonable i, sobretot, s'erigeix com una de les opcions més realistes per combatre la fast fashion. Joan Carles Montes, del Departament de Comunicació d'Humana.
24: Si una peça de roba està en bon estat, per què destruir-la, per què llançar-la a la brossa i per què comprar-ne una de nova? Aquí és on apareix la segona mà com una opció molt vàlida davant del fast fashion. Una alternativa ambiental molt, molt vàlida.
23: I és que la indústria de la moda suposa un consum exagerat dels recursos naturals. Evitar-ho és una de les principals motivacions d'algunes clientes de botigues de segona mà.
25: Tenim un munt de llocs al món amb muntanyes i deserts de teixits i teixits supercontaminants.
26: Ara ja no compro i perquè realment estic conscienciada de que no cal. Amb la roba que hi ha al planeta així, en bon estat, es podrien abastir les properes 6 generacions.
23: Abans de la pandèmia, el públic era principalment femení a partir dels 25 anys, però ara els menors de 20 també troben el que busquen. Un sector cada vegada amb més presència i prestigi. Una reutilització que va més enllà de la roba i arriba també als llibres escolars. És el valor afegit de l'empresa Badoca, que s'encarrega de gestionar els projectes de llibres de text d'alguns centres escolars. Ens ho explica l'Àngels Quílez.
27: És veritat que ara cada vegada tot això està canviant molt més i hi ha molta, molta consciència a l'hora de reutilitzar i, evidentment, de reutilitzar materials i de reutilitzar llibres, perquè és un material que és completament apte per fer aquest sistema.
23: Són algunes iniciatives per fomentar un consum responsable.
0: Barcelona es converteix aquest cap de setmana en capital de la cultura tailandesa en acollir el Thai Festival. Espectacles de dansa i música, també de Muay Thai, l'art marcial nacional del país, desfilades de moda tradicional, una mostra gastronòmica i també massatges tailandesos formen part de l'oferta d'aquest certamen que se celebra al Moll de la Fusta. El festival l'ha inaugurat aquest matí l'ambaixador de Tailàndia. El país asiàtic és una de les principals destinacions turístiques de llarga distància dels catalans. I a Cervera avui és el dia gran de la festa de l'Aquelarre, la celebració del foc i les bruixes. No hi falta la Fira del Gran Boc, punt de trobada de l'esoterisme i les teràpies alternatives, així com productes de proximitat. I l'Aquelarret, la festa dels més petits, Pepa Sant Genís.
15: Aquest matí ha estat molt enfinats a Cervera els que participaran aquest vespre i aquesta nit als actes centrals de la 49a edició de l'Aquelarre. Diables, bruixes, bestiaris recorreran aquest vespre amb la cerca vila als carrers i places de Cervera per ambientar la ciutat.

0: Lina García és la regidora de l'Aquelarre.
1: Espectacle musicoteatral, el rei Boig, com una espècie de llegenda, és a l'edat mitjana.
0: La música amb concerts de tots els estils pels carrers i places de Cervera és l'altre gran protagonista de l'Aquelarre, així com la Fira del Gran Boc.
2: I l'orquestra del Festival de Beirut inicia avui al Palau de la Música una gira històrica a l'estat espanyol. Un acord excepcional i irrepetible ja ha estat pel director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar, i la directora del Festival de Beirut, Caterina Wagner, besneta del cèlebre compositor de Leipzig. Agnès Valle.
3: Soy Caterina Wagner and I'm extremely happy to tour on the 150th anniversary of Bayreuth Festival in Spain.
2: Rarament la seva orquestra surt del fossar i actua fora del feu wagnerià. Formada per músics experts en Wagner de tot el món, es reuneix només per les dates del festival i després tots tornen a les seves orquestres titulars. Menys aquest any, que els espera un tour excepcional per l'estat espanyol. És la primera vegada en els seus 150 anys d'història que l'orquestra d'aquest prestigiós festival alemany farà gira per un país, i no és casualitat. La iniciativa és del Festival de Peralada i concretament del seu director, Oriol Aguilar.
4: Aquesta visita històrica de l'orquestra al Festival de Bayreuth i que volem compartir amb tots els melòmans amb aquesta passió que Wagner sempre ha generat a casa nostra.
2: El Festival de Peralada en fa 40 i el de Bayreuth 150. I qui tenen actualment a la batuta? Doncs Pablo Heras Casado.
5: És el 150 aniversari de la fundació del Festival de Bayreuth. És l'orquestra del Festival de Bayreuth que saldrà de la colina verde del festival para interpretar una selección de la tetralogía de Wagner, de la cual se cumplen 150 años también desde la fundación del teatro y del estreno de esta obra monumental.
2: A falta d'auditori, els jardins del Castell de Peralada s'han aliat amb un feu wagnerià de la capital catalana, com és el Palau de la Música, amb bust i valquíries a l'escenari. 95 músics, especialistes en el compositor alemany, 6 d'ells espanyols, més 3 solistes, Catherine Foster, Klaus Florian Bock i Nicholas Brownlee, per interpretar una selecció dels moments més emblemàtics de l'Anell del Nibelung. Clausura del 40è aniversari de Peralada, doncs, al Palau de la Música, amb l'orquestra del Festival de Bayreuth, que després girarà per Santander, Sevilla, Madrid i València. I als esports, comencem amb futbol perquè acabem de conèixer el calendari del Barça a la fase de grup de la Champions League. Jorge Agüero, bona tarda.
6: Bona tarda, Olga. Ja coneixem els rivals i el factor camps. Només faltaven les dates. Agafem paper i boli. Jornada 1, 9 de setembre, Barça-Feyenoord al Camp Nou i en horari de tarda, 6:45, jornada segona, Galatasaray-Barça-Istanbul. Aquest ja serà el 13 d'octubre i enguany més d'un mes d'espai entre la primera i la segona jornada europea. La tercera, a París, PSG-Barça, la quarta, Barça-Aston Villa al Camp Nou, jornada cinquena, el viatge a l'Azerbaiyán, el més complicat, Saba-Barça, això serà el 25 de novembre, i el Barça-City al Camp Nou el 8 de desembre, darrer partit europeu el 2026. Les dues jornades restants a la fase de grup es completaran ja el 2027, Sporting de Portugal Barça i tancant aquesta fase i com a local Barça Como Italia al Camp Nou, això serà el 27 de gener, per tant, enceta i finalitza el Barça la fase de grup a casa, el debut, recordo, aquest 9 de setembre en horari de tarda, 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord holandès.
2: Vale, aquest és el calendari del Barça pel que fa a Europa, però avui aquesta, la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana li toca jugar dilluns i avui qui ho fa és l'Espanyol.
6: Sí, tercera data, a les 7 de la tarda juga l'equip de Manolo González a Noeta al camp de la Real Sociedad. Ho fa, recordem, sense el seu darrer fitxatge, l'extrem Brian Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich i que va arribar dijous a Barcelona. Segueix encara la seva posada a punt. Els blanquiblaus són novens, van començar el campionat guanyant 3-0 al Llevant. Després, recordem, dissabte passat van caure a l'últim minut 1-2 contra el Real Madrid. La Real Sociedad precisament arriba també de perdre contra l'equip blanc per 4-1 en el partit ajornat de la primera jornada. L'estrena Xuri Urdín també va ser amb derrota 1-0 al camp del Betis. Avui juguen per fi de locals i Manolo González ni molt menys se'n refia.
7: És un tan irreal tot, eh? La Real ha perdut a camp del Betis amb opcions per poder empatar i l'altre dia perd a camp del Real Madrid. És que crec que hem de posar una mica en context a vegades que al camp del Madrid tu si al minut 70 et desconnectes una mica pots acabar perdent bé.
6: Javi Puado i Quique García baixes per lesió en la davantera. En defensa també super Lele Cabrera. Avui acabarà de complir la sanció de 3 partits pel cop de puny al VAR la temporada passada. En aquesta tercera jornada, ahir divendres, el Racing de Santander es va imposar per 3-2 a l'Elx i després l'Alavés va guanyar 1-0 al Villarreal. L'equip victorià és